gent cridava. Jo crec que tot això era promogut pel seu despiste. Pot ser d'altres en les meves circumstàncies, ja que has canviat és

perquè encara que les porres puguin substituir el debat, les paraules es continuen fent sentir. Les paraules comuniquen i els que volen escoltar, si són pacients, i acaben descobrint la veritat. I la veritat és que aquest país està irreconeixible, oi? Ja sé què us va passar. Teníeu por. Era lògic. Guerra, atemptats, epidèmies, una infinitat de desgràcies que sumades us van neutralitzar l'enteniment i us van robar el sentit comú.